càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: per a Horta? Som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Horta.
1: 2, 3, 5...
2: 5 minutos pa' amanecer y sigo escondido entre las dudas y las mitades que me han elegido para que pueda seguir volando entre mis recuerdos. Volar sin alas, volar sin aire, volar muriendo.

0: La libertad. Sunset.
1: Yo, los colo. ¿Y tú?

0: Bonanit.
1: T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec,

amb tu jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

per aver sovint dormit.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: ¡Salud!
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio, ¿verdad? Sensei.com.
1: Yo, Moscú. ¿Y tú?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dimecres, dia 23 de setembre, i avui matí de nou les mirades estan posades en el Parlament, que ha fet un pas endavant en el canvi legislatiu que permetrà limitar l'entrada de vehicles a Menorca. S'ha aprovat la presa en consideració de la llei de reserva de la biosfera per incloure-hi aquesta mesura. PP, PSOE i Unides Podem hi han votat a favor, Vox s'ha abstengut, i Més per Menorca i Més per Mallorca hi han votat en contra perquè diuen que la norma, tal com estava, ja ho permetia. El conseller de Mobilitat del Consell de Menorca, Juan Manuel Delgado, assegura que ha estat amb un govern popular que s'ha fet aquesta passa, li respon la socialista Susana Mora.
2: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. No lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
3: Però no podem fer veure que no sabem d'on venim. No podem borrar la història que mos ha duit fins aquí. Perquè quan el PSOE defensava aquesta mesura, en moments complicats, el Partit Popular, com dic, hi votava en contra.
1: Tot una escolta amb totes les parts en un matí en què també destacam la reunió de Hierro Baixa entre els grups ecologistes GOP i Terra Ferida i el govern. Les entitats han demanat un canvi de rumb. Ansel López, bon dia.
4: Bon dia. Asseguren que no coincideixen ni en el diagnòstic ni en les mesures proposades per l'executiu davant la saturació turística. És la vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier.
5: Nosaltres partim de la idea de que és necessari un decreixement, una minva, i el que veiem és una gestió de contenció que per part seva aquesta idea de contenció igualment acabarà duent cap en el col·lapse.
4: La presidenta del govern, Marga Proens, defensa el seu full de ruta de contenció. El govern ha valorat de manera positiva aquesta trobada.
1: I avui també estan pendents de Ceuta davant la crida d'una nova entrada massiva prevista per aquest dimecres. El govern central es reforça les fronteres de la ciutat autònoma i també de Melilla.
4: La convocatòria, impulsada a través de les xarxes socials, coincideix amb les eleccions legislatives al Marroc. La crida arriba justament quan el president espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut per primera vegada que els controls fronterers d'aquest país van fallar el juliol.
6: We have asked Morocco for answers and actions.
4: Ho ha confessat a la CNN, diu que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè pel govern espanyol està clar que el seu mecanisme va fallar. D'aquí uns minuts connectarem en directe amb el periodista Marc Ferrà des de Rabat.
1: I el Ministeri d'Agricultura promet prorrogar les ajudes als agricultors fins a final d'any davant l'increment del preu del carburant.
4: Així ho ha traslladat Lluís Planes a les entitats agrícoles amb qui es va reunir ahir. El ministre no ha concretat les mesures que diu que es duran dimarts que ve al Consell de Ministres. Els agricultors, mentrestant, mantenen les mobilitzacions a l'espera que es concretin aquestes iniciatives.
1: I Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada.
4: I això vol dir que té lloc en espais d'àmbit privat, com pisos, habitatges turístics, hotels i embarcacions, cosa que preocupa l'ONG. Esther Callizo és coordinadora de Metges del Món a les Illes.
7: Que estan exposades i aïllades a un putero que no saben que, o que pot exercir una sèrie de violències que abans potser no podia perquè estava en un espai on hi havia més persones, hi havia una espècie de seguretat.
4: Avui és el Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, nines i nins.
1: Això el mateix dia en què es fa l'acte oficial d'obertura de l'any judicial a les Balears, en parlarem a les 8:30 amb el president del Tribunal Superior de Justícia, en Carlos Gómez. I en els esports, la Champions femenina s'ha encetat amb 3 futbolistes mallorquines en competició. Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia, Mariona Caldentei va començar ahir amb l'Arsenal marcant i guanyant 1-0 contra el Koge de Dinamarca amb gol de penal de la Felanitxera al minut 93. Avui serà el torn del Barça, de Patri Jarro i Catacoy, que jugarà a partir de les 9 de la nit.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo, l'escolt. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: I són ara les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest dimecres. Avui es fa l'acte oficial d'obertura de l'any judicial a les Balears. Una de les novetats del darrer curs a la justícia està la nova llei d'eficiència que transforma l'organització i els processos judicials.
1: El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, ha explicat fa uns minuts en una entrevista a l'Informatiu Matí que la nova llei permetrà la creació de 39 places judicials que satisfaran l'actual manca de recursos. També explica que aquesta reorganització ha suposat un descens d'un 9% de la resolució de casos, però que assegura no és preocupant.
2: Nosaltres considerem que és un descens raonable donada la envergadura d'aquesta transformació. Sempre, quan se canvia molt una manera de fer les coses, doncs hi ha un descens en quant a la productivitat, en quant a la resolució. Però considero que no se tracta d'un descens preocupant.
0: I tenim novetats en el cas Plus Ultra, on està investigat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, perquè les autoritats alemanyes han detingut l'empresari Simon Verhoeven amb domicili a Santa Maria, Mallorca, a qui l'Audiència Nacional investiga pels seus préstecs a l'aerolínia.
1: EFE n'ha informat citants fonts jurídiques que diuen que el detingut arribarà aquest dijous, demà, a les 3 de l'hora baixa, a Madrid, en un vol procedent de Frankfurt, i a continuació serà posat a disposició de les autoritats judicials o bé ingressarà al centre penitenciari que determini el jutge.
0: I una persona migrant que ha arribat en barca a Formentera ha hagut de ser hospitalitzada. Segons ha informat, la delegació del govern patia una malaltia en estat avançat. Anaven una de les tres embarcacions que han arribat aquesta matinada a les Balears amb una cinquantena de persones a bord.
1: Dues han arribat a Formentera i l'altra ha estat interceptada a 12 milles al sud-est de Cabrera. Aquestes tres se suma a les 6 localitzades durant la jornada d'ahir amb una vuitantena de persones a bord.
0: I els grups ecologistes GOP i Terra Ferida reclamen un canvi de rumb a la presidenta del govern, Marga Proens.
1: Asseguren que no coincideixen amb el govern ni en el diagnòstic ni en les mesures proposades per l'executiu davant la saturació turística. És la vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier.
3: Nosaltres partim de la idea de que és necessari un decreixement, una minva, i el que veiem és una gestió de contenció que per part seva aquesta idea de contenció igualment acabarà duent cap en el col·lapse.
1: Proens defensa el seu full de ruta de contenció. El govern ha valorat de manera positiva aquesta trobada.
0: I Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada. Això vol dir en espais d'àmbit privat com pisos, habitatges turístics, hotels i embarcacions.
1: I per tant és més difícil saber què passa a dins. Esther Callizo és coordinadora de l'ONG.
4: Que estan exposades i aïllades a un putero que no saben que, o que pot exercir una sèrie de violències que abans potser no podia perquè estava en un espai on hi havia més persones, hi havia una espècie de seguretat.
1: N'hem parlat avui, Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins.
0: I el govern espanyol ha reforçat les fronteres de Ceuta i Melilla davant d'una nova crida avui a una entrada massiva.
1: De moment, però, sense que s'hagin registrat incidents, la convocatòria coincideix amb les eleccions legislatives al Marroc. La crida arriba justament quan el president del govern espanyol ha pronunciat aquestes paraules.
5: We have asked Morocco for answers.
1: Ha dit a la CNN que ha demanat al Marroc respostes i accions perquè pel govern espanyol està clar que el seu mecanisme de control migratori va fallar.
0: Són ara les 9:04. Passam al relleu als companys del programa El Dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

det, jeg skal have det på.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Aquest humanet que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, la patilla esquerra. Esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics, si el veuen, fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. Al replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Liverpool.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Les autoritats alemanyes han detingut un financer holandès amb domicili a Mallorca investigat pels seus préstecs a l'aerolínia Plus Ultra a través dels seus negocis de venda d'or i de matèries primerenques. Es tracta de Simon Lendert, resident a Santa Maria del Camí. L'Audiència Nacional va emetre ja el mes de maig un ordre internacional per detenir-lo.
3: I segons han confirmat a l'agència EFE Fonts Jurídiques, Lendert gestionava una organització criminal dedicada al blanqueig de capital i involucrada en el cas Plus Ultra. L'acompanyava Luis Felipe Vaca, ja detingut a l'illa caribenya d'Aruba. El detingut arribarà aquest dijous hora baixa a Madrid en un vol procedent de Frankfurt i passarà a disposició de les autoritats judicials o ingressarà directament al centre penitenciari que determini el jutge. Recordem que en el marc d'aquesta instrucció ja es va fer un registre al domicili mallorquí del financer holandès a l'octubre de 2024, en el qual es van trobar lingots d'or, rellotges de luxe i joies.
2: I sense deixar els tribunals, avui es fa l'acte oficial d'obertura de l'any judicial a les Balears, una de les novetats del darrer curs pel que fa a la justícia. Ha estat la llei d'eficiència que ha transformat l'organització i també els processos judicials.
3: El president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Carlos Gómez, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que la nova llei permetrà la creació de 39 places judicials noves que satisfaran la manca de recursos actual. També explica que aquesta reorganització ha suposat un descens del 9% en la resolució de casos, però que assegura no és preocupant.
4: Nosaltres considerem que és un descens raonable donada la envergadura d'aquesta transformació. Sempre, quan se canvia molt una manera de fer les coses, pues hi ha un descens en quant a la productivitat, en quant a la resolució. Però considero que no se tracta d'un descens preocupant.
2: I arriben de matinada a Formentera i a Cabrera 52 persones migrants en 3 barques diferents. Una d'aquestes persones ha estat hospitalitzada perquè presentava una malaltia en estat avançat, segons ha informat la delegació de govern.
3: Passada la mitjanit s'han interceptat 16 persones d'origen magrebí a la carretera principal de Formentera, a l'altura de Sant Ferran. 3 hores més tard n'han localitzat 9 més del mateix origen a la zona de l'Estofador i poc abans de les 5 de la matinada Salvament Marítim ha rescatat 27 persones, en aquest cas d'origen subsaharià, que navegaven a 12 milles al sud-est de Cabrera. Aquest any han arribat a l'arxipèlag 326 embarcacions amb gairebé 6.000 persones migrants.
2: I a Madrid, pendents del desnonament de Mari Carmen, una veïna de 87 anys a la qual un fons voltor vol fer fora del pis en el que viu a la barriada del Retiro. Ha viscut els darrers 70 anys, i és que no pot abonar un lloguer que triplica el preu del que paga actualment. Centenars de persones romanen a la porta en aquests moments del domicili per intentar impedir el pas de la comitiva judicial que ha d'executar el desnonament i ja s'han produït les primeres càrregues amb agents antiavalots.
3: Mentrestant, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, assegura que han intentat mediar per poder adquirir la casa on resideix la dona, però l'empresa assegura se'n riuen de les administracions.
5: Hemos mantenido conversación, además, en riguroso siempre contacto con la familia de Mari Carmen y también con sus letrados para intentar esa mediación, que es una salida que siempre es positiva en estos casos de conflicto y nos han estado mareando la perdiz, por decirlo popularmente, hasta que se han visto respaldado por otras administraciones que no mueven un dedo, ni a la llamada de Naciones Unidas, ni a la llamada de los vecinos, ni a la más y a la mínima humanidad.
2: I dependents d'aquest desnonament també arribarem a les 10 i 4 minuts. Als serveis informatius actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: mind.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: soy solamente
1: Alpico. Álvaro González, moltíssimes gràcies. Notícies, continuem.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, són les 11 i comencem aquest espai amb una notícia de darrera hora perquè finalment la policia està executant el desnonament de Mari Carmen, una veïna de 87 anys del centre de Madrid, després de la negativa d'Alfons Voltor a qualsevol mena de negociació amb ella. Recordant que l'empresa va comprar el seu pis i ara li demanaven 1.650 euros de lloguer davant els 500 que pagava fins ara.
3: Després d'un matí molt intens, amb centenars de persones que es cridassen a les portes per intentar evitar l'entrada de la comitiva judicial, finalment no s'aturarà el desnonament. Ho ha confirmat el sindicat d'inquilines, que ha intentat mediar durant més d'una hora per evitar l'expulsió de la dona. Tot i els intents i les ofertes que s'ha fet, l'empresa s'ha negat. Ha rebutjat una pròrroga d'un mes per raons humanitàries i fins i tot l'oferta que havia fet d'una persona anònima per pagar la mensualitat.
1: En aquests moments s'ha vist moments de molta tensió a les portes d'aquest domicili on els agents antiavalots estan retirant un a un a tots els manifestants que es concentren per intentar evitar, en aquest cas, la sortida d'aquesta dona, una sortida que ja apareix inevitable, segons ha confirmat el sindicat d'inquilines. I molt a prop d'aquest punt, al Congrés dels Diputats, avui polèmica després que la presidenta Francina Armengol ha expulsat de l'hemicicle durant la sessió de control una diputada del PP, Ana Vázquez, que ha exhibit un esprai de gas pebre classificat a l'Estat com una arma de defensa.
4: Señora Vázquez, le llamo al orden. No, no le doy la palabra. Le ruego que salga del hemiciclo. No. Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado. Porque esto no puede plantearse en la Casa de la Soberanía del Pueblo y en la Casa de la Democracia. Señora Vázquez, salga del hemiciclo. Salga del hemiciclo.
1: Després d'insistir molt, la diputada del PP ha accedit a abandonar l'hemicicle entre aplaudiments del seu grup. Ja als passadissos ha explicat que ha mostrat aquest esprai com a exemple del que han de dur les dones i els nins de Ceuta per defensar-se, tot i que el seu ús ha estat totalment prohibit en menors d'edat. Ha culpat Ana Vázquez Armengol de rebentar avui la sessió.
5: Reventó la sesión de control. No esperó a que finalizasen las preguntas. En medio de las preguntas dio por reventada la sesión de control. Es la ministra 23. Es una hooligan del gobierno que tenemos que soportar día tras día en el Congreso. Ya no solo con actitudes como la de hoy, déspotas, que a día de hoy no sé si me ha expulsado, si no me ha expulsado, y es una vergüenza.
1: I tornen aquí a les illes, els eivissencs podran examinar-se de les oposicions de justícia a la seva illa per primera vegada en la convocatòria del proper 3 d'octubre. Ho ha confirmat el sindicat CECIR que, tot i que ho ha intentat, no ha aconseguit que també hi hagi seu de les proves a Menorca.
3: El responsable de justícia al sindicat CECIR a les illes, Pablo Rodríguez, explica que el fet que hi hagi seu a Eivissa facilitarà l'accés a les proves als residents. Diu que és positiu que hi hagi oposicions, però el problema, lamenta, és quan arriba a el concurs de trasllats.
6: El concurs de traslado significa que Baleares exporta funcionar. Aquellos que han tenido que venir forzosos como nuevo ingreso, que no se les ha dado otra alternativa más que cubrir plazas aquí, a la primera oportunidad se van. En términos netos, perdemos funcionarios.
3: Davant la falta crònica de personal a l'administració de justícia, Pablo Rodríguez ha demanat al govern de Marga Proens que assumeixi les competències en matèria de justícia, una petició que la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha dit que estudiarà.
1: I així arribem a les 11 i 4 minuts. Els serveis informatius actualitzem i tornem amb més notícies a partir de les 12.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

dance with me. Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. El govern espanyol aprovarà dimarts que ve, 29 de setembre, un nou paquet d'ajudes per fer front a l'impacte de la inflació causada per la crisi a l'Orient Mitjà.
1: Ho ha confirmat avui el Congrés dels Diputats. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha retret a vots haver votat en contra dels anteriors paquets d'ajudes aprovats per l'executiu per pal·liar els efectes de la crisi.
2: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos. Y esta obligación la vamos a seguir manteniendo, y más aún en las circunstancias actuales, donde la guerra de Irán lleva ya casi 7 meses afectando a la vida diaria de ciudadanos, he dicho empresas, y sobre todo el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
1: El decret nou que haurà de validar el Congrés arribarà abans que durant el mes d'octubre deixin d'estar vigents algunes de les mesures de suport als sectors productius aprovades els darrers mesos. El ministre no ha avançat el contingut concret d'aquest nou paquet, però ha assegurat que el govern mantindrà el suport a la indústria i també al sector energètic.
0: Paraules de Carlos Cuerpo avui a la sessió de control al Congrés, i de molt a prop d'aquest punt, a la barriada del Retiro, continua el desnonament d'Anna Mari Carmen, la dona de 87 anys, que avui serà expulsada de casa seva després que el fons voltor hagi rebutjat definitivament cap negociació ni cap ajornament. Les parts han intentat mediar contrarrellotge, però l'empresa Urbagestión no accepta cap alternativa, només recuperar l'habitatge.
1: I hem de dir que en aquests moments la policia està desallotjant el portal on desenes d'activistes del sindicat d'inquilines ha volgut impedir l'entrada de la comitiva judicial que ha d'executar aquest desnonament. La darrera passa és treure la dona, una acció complicada, ja que té mobilitat reduïda i viu a un sisè pis sense ascensor operatiu. L'advocada de la dona, Beatriz Duro, ha explicat a Televisió Espanyola que l'empresa no ha cedit en les seves pretensions.
3: Hemos intentado un acuerdo por todas las vías posibles, pero ha sido imposible porque la propiedad no quiere negociar absolutamente nada. Ni la solución de que una persona anónima que ha ofrecido pueda hacerse cargo de las rentas mensuales, ni que en última instancia ya habíamos pedido que se suspendiera por un mes o después por 15 días para garantizar una salida digna de Mari Carmen de su casa y que pudiera irse ella de forma pacífica, pero tampoco han cedido a esto.
1: A aquesta hora, centenars de persones, ho acaben d'escoltar, continuen al carrer seguint el procés. S'han viscut alguns moments de tensió entre els manifestants i els agents antiavalots.
0: Tampoc els periodistes, hem de dir, ho estan tenint fàcil per informar, ja que la comitiva no els deixa apropar-se a la zona i els dificulta, per tant, poder obtenir informació del que està passant en aquest cas dins aquest portal. I no deixem de parlar d'habitatge, ara ens centrem aquí a les Illes, perquè el govern ha anunciat que intensificarà les inspeccions per detectar infrahabitatges i sobreocupacions.
1: Es tracta d'una campanya que també es centrarà en els HPO per evitar el frau en l'habitatge de promoció pública i que no es lloguin turísticament. A més, l'executiu també té previst inspeccionar un total de 10 habitatges de preu limitat per detectar possibles irregularitats. El director general d'habitatge, Quico Reynés, s'ha explicat que la localització dels infrahabitatges es complica. Les inspeccions es podran dur a terme a través de denúncies de veïnats, la policia o també d'altres institucions.
4: Casos de infraviviendas serán muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a viviendas, pues eso, de forma en los altillos, en según qué zonas, ¿no?
0: Les 12:04, més notícies a la 1.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia. L'economia balear torna a accelerar lleugerament i creix un 2,8% durant el segon trimestre de l'any. Això segons l'informe d'evolució econòmica de la CAEB. Aquest creixement trenca 5 trimestres consecutius de desacceleració. Les illes també superen lleugerament la mitjana espanyola, situen el 2,7% en aquest cas, mentre que l'eurozona registra un creixement molt menor, de l'1,2%.
1: En matèria d'ocupació, les Balears arriben a un nou màxim històric, que ho fan amb una mitjana de 655.000 afiliats a la Seguretat Social durant el segon trimestre. De forma paral·lela, l'atur cau fins al 3,5% de la població activa, és el registre més baix de la sèrie històrica. La cara manco positiva és la inflació, puja fins al 3,4% i ho fa durant els mesos de maig i juny. Puja, segons la presidenta de la CAEB, Carmen Planàs, i ho fa impulsada, sobretot, diu, pels preus dels aliments, també els serveis, la restauració, l'oci i el transport.
2: No obstante, pese al contexto de elevada inflación, el consumo privado mantuvo el pulso y llegó a junio con un avance del 2,8%.
1: Per part seva, la construcció avança, ho fa un 4%, continua sent un dels motors de l'economia de les illes.
0: I el govern reactiva el diàleg amb el Ministeri de Transports per aconseguir finançament estatal per als projectes de tren a Mallorca, sobretot pel que fa a la futura línia del tren entre Palma i Llucmajor.
1: El conseller d'Habitatge i Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat avui que l'executiu ha mantingut una segona reunió amb el departament del ministre, d'Òscar Puente, un any i mig després, diu, de la primera trobada. Assegura que compta amb el compromís del govern de Pedro Sánchez en aquesta matèria, però això sí, lamenta que per ara les primeres passes les hagi hagut d'assumir l'executiu de les illes.
3: De momento, esa financiación inicial de todos los pasos que se han llevado hasta la fecha han corrido a cargo del govern de las Illes Balears. Creo que llega el momento de que de las palabras pasemos a los hechos.
0: I la policia ha precintat algunes dependències del Congrés, inclosa una cafeteria, en detectar-se presència de gas pebre a l'ambient. La zona afectada, segons han explicat fonts parlamentàries, és irrespirable i una dona ha resultat intoxicada després d'anar al lavabo.
1: La diputada Vázquez ha tret avui per denunciar les mesures de protecció que es veuen obligades, diu, a dur les dones a Ceuta. Aquestes han estat les seves declaracions.
4: Esto solo tiene 30 mililitros. Además, estaba vacío, pero bueno, que ya no es un arma. ¿Qué está diciendo? ¿Que todas las mujeres portan armas en Ceuta? ¿Que todos los niños en los colegios portan armas en Ceuta? Esta es la normalidad que ellos quieren decir que existe en Ceuta cuando no existe. Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros, la marca que está registrada y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
1: L'operació coincideix en l'expulsió de la diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, després d'exhibir a l'hemicicle un esprai de gas pebre considerat una arma i que, per tant, no es pot exhibir a la cambra.
0: I acabem amb una informació de darrera hora perquè, finalment, s'ha executat ja el desnonament de Mari Carmen, una veïna de 87 anys del centre de Madrid, després recordem de la negativa d'Alfons Voltó a qualsevol mena de negociació amb ella. L'empresa, recordem, va comprar el seu pis, li demanava 1.650 euros de lloguer davant els 500 que pagava actualment. I de Mari Carmen ja ha sortit de casa seva, ho ha fet, transportada, en aquest cas per infermers del SAMU, que l'han ficat en una ambulància on ara mateix està sent traslladada a un centre sanitari. I des de la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Madrid des d'aquest desnonament que ha tingut molt pendent avui a tota la població i amb el qual arribem a la 1:04, tornem amb més notícies, ja serà en temps informatiu migdia a partir de les 2.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala-te.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: You know what it is? Yeah. That's a pretty hard way to get into it all. It's teardrops, artificially produced tears on my pillow. Little Anthony and the Imperials.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. L'actualitat passa avui pel pla del govern per combatre el frau en habitatges de protecció oficial. L'executiu ha anunciat que en els pròxims mesos s'inspeccionaran 74 edificis amb pisos protegits per detectar sobreocupacions, infrahabitatges i altres que es lloguen il·legalment com a vacacionals. La idea és vigilar l'oferta residencial i que aquests habitatges de caràcter públic compleixin la seva funció social en temps de crisi. Però si una imatge il·lustra avui aquesta crisi habitacional és la que s'ha produït a Madrid. Hem vist sortir en ambulància de casa seva, fins avui, la veïna de 87 anys de la zona del Retiro, aquí Alfons Voltó, propietari de l'immoble on ha residit els darrers 71 anys, li havia multiplicat per 5 el lloguer. Ha estat en el quart intent, després d'un matí ple de tensió amb càrregues policials contra alguns dels centenars de manifestants que hi havia per protestar contra el desallotjament de Mari Carmen, que ha partit sense un lloc on anar a viure. En uns moments ampliem aquestes notícies destacades avui dimecres 23 de setembre, un dia amb altres titulars que vos avançam en Marta Puyalto i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Aval a la reforma judicial.
2: En l'obertura de l'any judicial a Palma, el president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, ha xifrat en el 9% la caiguda d'assumptes resolts entre el darrer trimestre de 2025 i el primer d'enguany. Una dada que veu raonable i considera que desmenteix la inquietud sobre la llei d'eficiència impulsada en el sector i que va comportar una reorganització de gran abast.
1: El PIB balear creix de nou.
3: Segons el darrer informe de la patronal CAEB, l'economia balear torna a accelerar lleugerament i creix un 2,8% durant el segon trimestre de l'any. Es romp així amb 5 trimestres consecutius de desacceleració. Les illes també superen lleugerament la mitjana espanyola.
1: Incident al Congrés per un esprai de gas pebre.
2: S'ha presentat part del recinte en detectar-se aquest gas en l'ambient. Un assessor del PP ha admès haver manipulat el pot, el mateix que havia exhibit una estona abans dins l'hemicicle una diputada del PP i que ha duit a la presidenta de la cambra, Francina Armengol, a demanar-li que abandonés la sala per ensenyar una arma.
1: Zapatero explica l'origen de les polèmiques joies.
3: Segons relata l'expresident del govern espanyol, en un escrit al jutge varen ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita el 2007. Les va acceptar, diu, per deferència i demana que reclami cooperació internacional a aquest país per acreditar la informació.
1: I ja sabeu que a partir de les 2:30 arriba la informació més propera amb les edicions insulars. És moment de fer una ronda ara per saber els temes més destacats del dia. A Eivissa, el Consell atès 50 dones víctimes de violència sexual en els darrers 5 mesos, just quan va obrir portes al centre de crisi específic per atendre aquests casos. Carmen Tires, bon dia.
4: Bon dia. La institució destacant que la majoria d'aquestes situacions es produeixen en entorns propers, ja siguin d'amistat, familiars o a l'entorn de treball, però que també han arribat casos vinculats a l'OSI.
1: Això quan a Mallorca el Consell ha inaugurat el nou centre d'informació de la dona a Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Ho ha fet amb l'objectiu de millorar les condicions en què es presta aquest servei i garantir una atenció més adequada, segura i confidencial a les dones. La nova seu, ubicada al polígon de Son Fuster, disposa de més de 540 metres quadrats i entre gener i setembre s'han atès més de 800 dones.
1: A Menorca, l'Ajuntament d'Es Migjorn Gran adverteix que assumir el plus d'insularitat per als funcionaris pot comportar deixar de prestar serveis públics. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. El consistori considera que és el govern central qui ha de fer front al sobre...

0: Radio Horta 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: A les 3 actualitzem la informació més destacada d'aquest dimecres 23 de setembre. El govern posa en marxa una campanya per intensificar les inspeccions i detectar així infrahabitatges i sobreocupacions. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia. S'inspeccionaran 74 edificis amb pisos protegits per detectar aquest tipus d'irregularitats, com també que es lloguin il·legalment com a vacacionals. La idea és vigilar l'oferta residencial i que aquests habitatges de caràcter públic compleixin la seva funció social. El director general d'Habitatge, Quico Reynés, ha explicat que les inspeccions es podran dur a terme a través de denúncies de veïnats, la policia o d'altres institucions.
2: Casos de infraviviendas serán muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a vivienda. De forma en los altillos, en según qué zonas.
0: Conseqüències de la crisi habitacional que també hem pogut veure avui a Madrid amb el desnonament d'una dona de 87 anys que en feia 70 que vivia a casa seva.
1: Alfons Voltor, que n'és el propietari, li havia multiplicat el lloguer. Centenars de persones s'han concentrat a les portes d'aquest pis del Retiro per manifestar el rebuig a la decisió de la justícia.
0: Aval a la reforma judicial.
1: En l'obertura de l'any judicial a Palma, el president del Tribunal Superior, Carlos Gómez, ha xifrat en el 9% la caiguda d'assumptes resolts entre el darrer trimestre de 2025 i el primer d'enguany. Una dada que considera que desmenteix la inquietud sobre la llei d'eficiència que ha comportat una reorganització de gran abast. Gómez ha defensat, a més, la independència de la justícia.
3: Yo creo que hay que destacar sobre todo la imparcialidad en estos tiempos, diríamos que son difíciles, ¿no? Como he dicho, en estos tiempos de desconfianza hacia las instituciones. Yo creo que hay que tener en cuenta que los jueces nos regimos por el principio de imparcialidad y que ese principio debe ser salvaguardado a toda costa.
0: El PIB balear creix de nou.
1: Segons el darrer informe de la patronal CAEP, l'economia balear torna a accelerar lleugerament i creix un 2,8% durant el segon trimestre de l'any. Es rompen així amb 5 trimestres consecutius de desacceleració. Les illes també superen lleugerament la mitjana espanyola.
0: El govern espanyol aprovarà dimarts un nou paquet d'ajudes per fer front a la inflació.
1: Ho ha confirmat el Congrés el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que ha retret a Vox haver votat en contra dels anteriors paquets d'ajudes.
4: No tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos. Y esta obligación la vamos a seguir manteniendo, y más aún en las circunstancias actuales, donde la guerra de Irán lleva ya casi 7 meses afectando a la vida diaria de ciudadanos, he dicho empresas, y sobre todo el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
0: Declaracions de Carlos Cuerpo durant la sessió de control al Congrés, on per cert s'ha produït un destacat incident per mort d'un esprai de gas pebre.
1: Part del recinte ha hagut de ser precintat en haver-se detectat aquest gas en l'ambient. Un assessor del PP admès haver manipulat el pot, el mateix que havia exhibit una estona abans dins l'hemicicle una diputada popular i que ha duit a la presidenta de la cambra, Francina Armengol, a demanar-li que abandonés la sala per mostrar una arma.
5: Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado, porque esto no puede plantearse.
0: José Luis Rodríguez Zapatero explica l'origen de les polèmiques joies.
1: Segons relata l'expresident del govern espanyol en un escrit al jutge, varen ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita el 2007. Les va acceptar, diu, per deferència i demana que reclami cooperació internacional a aquest país per acreditar la informació.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: A veces escribo cartas sin remite. Soy el anonimato, la curiosidad.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Llanterna de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar

l'entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes basareda el teu àngel.

Nen que, carregat amb un manat de claus, vetllava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejar el

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

a la mà. Ses oles, m'acompanyen. Com espantes temporal. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platja petita. Et ser.

de la mà. Ses oles, ses oles m'acompanyen. No m'espates de plorar-la. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser, ja tinc que trobar.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. En l'obertura de l'any judicial a Palma, el president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, ha xifrat en el 9% la caiguda d'assumptes resolts entre el darrer trimestre de 2025 i el primer d'enguany.
2: Una dada que considera que desmenteix la inquietud sobre la llei d'eficiència que ha comportat una reorganització de gran abast. Gómez ha fet una defensa de la independència judicial.
3: Yo creo que hay que destacar sobre todo la imparcialidad en estos tiempos, diríamos que son difíciles, ¿no? Como he dicho, en esos tiempos de desconfianza hacia las instituciones. Yo creo que hay que tener en cuenta que los jueces nos regimos por el principio de imparcialidad y que ese principio debe ser salvaguardado a toda costa.
1: El 3 d'octubre el Ministeri de Justícia ha convocat oposicions. De moment es desconeix el nombre de places que sortiran a concurs a les Illes, però la novetat principal és que enguany hi haurà seu per examinar-se a l'illa d'Eivissa. El sindicat CSIC, però, no ha aconseguit que n'hi hagi a Menorca. La solució implica, diuen, reclamar les competències a l'Estat.
2: Davant del descontentament amb la gestió que fa el govern espanyol de les competències de justícia, el responsable de justícia, el sindicat CSIC a les Illes, Pablo Rodríguez, demana al govern de Margar Proens que assumeixi les competències. Una petició que la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha dit que estudiarà.
4: El curso de traslado significa que Baleares exporta funcional. Aquellos que han tenido que venir forzosos como nuevo ingreso, que no se les ha dado otra alternativa más que cubrir plazas, sí, a la primera oportunidad se van. En términos netos, perdemos funcionarios. Sería la asunción por parte del gobierno balear de las competencias de justicia. Entonces se adoptarían soluciones de aquí para problemas de aquí y además la oposición sería para plazas en Baleares, nuestro propio concurso de traslado, seríamos nosotros los que lleváramos, los que gobernáramos las plazas de Baleares. Ahora dependemos del Ministerio.
1: I atenció, perquè els casos actius al sistema Biogen han tornat a augmentar les illes durant l'estiu. Actualment, segons les darreres dades oficials, que són les del mes d'agost, n'hi ha més de 4.400.
2: Una xifra que suposa prop d'un 7% més que el maig. A més, hem de destacar que en gairebé la meitat dels casos les dones tenen menors a càrrec. Tot apunta que el motiu d'aquest increment en aquesta època de l'any és que són mesos en què hi ha una major convivència entre víctima i agressor, tal com passa també per Nadal. La directora de l'IB Dona és Cati Salom.
5: També és un moment on ja no tenim un punt d'encontre on fer un intercanvi, no?, de que fills i filles menors. Per tant, també és un moment on les parelles o els parelles pues, s'han de veure, no?, la força com a més aquesta trobada.
1: A Sant Lluís, a Menorca, l'oposició intenta frenar la construcció de més d'un centenar de xalets a l'urbanització de Cap d'en Font i Binissafulla, platja. Argumenta que suposarà més consum d'aigua i que no hi ha informes favorables per part de recursos hídrics.
2: Tot i això, el projecte segueix el seu curs. L'Ajuntament ja ha aprovat de manera inicial els canvis urbanístics que permetran aquest nou creixement. Per fer front al consum d'aigua previst, es preveu construir una dessalinitzadora en capacitat per generar entre 100 i 150 metres cúbits al dia d'aigua potable. La regidora de Volem Sant Lluís, Emma Navarro, es mostra contrària al projecte.
6: Trobam que és del tot innecessari aquest creixement urbanístic que, a més, compromet encara més els recursos hídrics. El pla preveu la construcció d'una desaladora quan creiem que seria insuficient pels consums que produirien aquests xalets.
1: I la delegació de govern acaba d'informar que han arribat dues noves embarcacions a les illes procedents del nord d'Àfrica. Són 6 en total les que han arribat avui a les illes amb just 100 persones a bord. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
7: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si m'ho escoltau de la colònia Sant Pere a través de www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Horta, com us van ja dimecres, concretament dimecres, dia 23 de setembre de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres, acompanyant-vos en aquesta sintonia de cada vespre de Ràdio Horta, de Ràdio Horta Municipal. Perdó, sempre apareixo a tots quan manco és possible. Això, benvinguts, com deia, un dia més i disposats a acompanyar-vos un cada vespre més. Ara mateix sempre fem aquesta ullada ràpida, cel bastant descobert, núvol molt prims i no damunt del poble d'Artal, veiem més enfora, diguem-li d'alguna manera, més enllà de la sortida d'Artal, no sé com dir-ho en aquest sentit, perquè evidentment és el cel i per tant és difícil també dir de manera exacta, però en aquest sentit terrestre, anava a dir terrenal, terrestre. Avui, com us disposem a fer un programa més, i mantenir-vos informats, entretinguts i disposats a que passeu una bona estona, en aquest cas aquí acompanyant-vos. I res, de moment donem el sus, veiem que ja s'ha convocat el plenari de dilluns de la setmana vinent, com a darrer dilluns de setembre. Reprenem així els plenaris ordinaris, si hi va haver a l'agost plenaris extraordinaris, que normalment no n'hi ha, però evidentment quan la temàtica, el tempus i demés ho fan necessari, lògicament n'hi ha, com va ser el cas, i en aquesta ocasió serà, no hi ha canvi, diguem-li així, al manco de moment, dilluns, la setmana que ve, com a darrer dilluns de mes, dia 28 de setembre, a les 18 hores a la sala de plens. Ara després en feim un repàs. De moment donem el sus, així que benvinguts, començam.

0: Gràcies, Bernat.
1: Ja ho sabeu, qualsevol cosa.
0: Gràcies.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
3: Bon dia. La calma marítima afavoreix l'arribada de persones migrants a les illes. De moment, avui en són 100, que ho han fet en 6 embarcacions a diferents illes al llarg de la matinada. Delegació de govern ha informat que les dues darreres atracades a Formentera ho ha fet a les 9 del matí. Per tant, la xifra d'aquest dimecres podria anar en augment. És just a la Pitiusa del Sud, on hi ha constància que han arribat més menors tots sols, segons ha fet públic el Consell Formenterer.
4: Especifica que entre ahir i aquesta matinada s'ha hagut de fer càrrec de 16 menors no acompanyats. Actualment té a càrrec més de 250 menors i ha tornat a demanar suport a les administracions superiors. El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha escrit avui mateix al president espanyol, Pedro Sánchez, per demanar que algun dels seus ministres visitin l'illa per conèixer de primera mà la situació.
5: Com vaig dient, pitjor que ahir. Pitjor que ahir, pitjor que el mes passat. Avui mateix ja acabo d'escriure una carta dirigida al president del govern, el senyor Pedro Sánchez, perquè els ministres del seu equip de govern, tant el ministre d'Infància com el ministre d'Exteriors, no han atès les peticions que els hi han fet. Les lleis que estan fetes per Madrid no contemplen el fet diferencial de les Illes Balears.
3: La Conselleria d'Habitatge farà inspeccions per detectar frau en pisos protegits. Ho farà en 74 edificis d'APO per combatre la sobreocupació i els infrahabitatges. La idea és vigilar l'oferta residencial i que aquests habitatges de caràcter públic compleixin la seva funció social en temps de crisi.
4: El director general d'Habitatge, Quico Reynés, ha explicat que la localització dels infrahabitatges és complicada i les inspeccions es podran dur a terme a través de denúncies de veïnats, la policia o d'altres institucions. Reynés també ha assenyalat que Eivissa és l'illa on més casos de sobreocupació s'han detectat.
6: Casos de infraviviendas se dan muchos locales comerciales o locales, no los llamaremos comerciales porque no son de uso comercial en ese momento, locales que se están destinando a viviendas, pues eso, de forma en los altillos, en según qué zonas.
3: I just el Consell d'Eivissa ha atès 50 dones víctimes de violència sexual i els seus familiars durant els darrers 5 mesos, que és des que va obrir portes al Centre de Crisi Específic d'Atenció a les Dones.
4: La consellera de Benestar del Consell d'Eivissa, Carolina Escandell, destaca que la majoria d'aquestes situacions es produeixen en entorns propers, siguin d'amistat, familiars o en l'entorn de treball, però que també han arribat casos vinculats a l'oci.
7: Hi ha la falsa sensació de que és en l'entorn d'oci on hi ha més abusos sexuals. No és veritat, eh? N'hi ha, però solen ser en entorns propers de relació. Entorns familiars, entorns d'amistat i entorns de treball.
3: El PIB balear creix de nou segons el darrer informe de la patronal CAEP. L'economia balear es torna a accelerar lleugerament i creix un 2,8% durant el segon trimestre de l'any.
4: Es rompen així 5 trimestres consecutius de desacceleració. Les illes també superen lleugerament la mitjana espanyola. La cara més positiva és la inflació, que puja fins al 3,4% durant els mesos de maig i juny. Segons la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, és pel preus dels aliments elaborats, els serveis i la restauració, l'oci i el transport.
8: No obstante, pese al contexto de elevada inflación, el consumo privado mantuvo el pulso y llegó a junio con un avance del 2,8%.
3: Per cert, per fer front a les conseqüències de l'escalada de preus, el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve, dia 29 de setembre, un nou paquet d'ajudes. Ho ha confirmat el Congrés el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo. I així arribam a les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
2: Més informació a IB3.

0: Puta. Radio. Radio. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I d'ara sí, podem anar ja desgranant el que serà aquest plenari de l'Ajuntament d'Artat el proper 2026, a les 18 hores a la sala de plens de l'Ajuntament d'Artà. En primer lloc hi ha l'aprovació de, si s'escau sempre en tot cas, de les actes de les sessions, és a dir, dels plenaris normalment anteriors, en aquesta ocasió la d'ordinari del 27 de juliol i el dos extraordinaris el 18 d'agost. Perdoneu, del 18 d'agost i el 28 d'agost, que van ser els dos plenaris extraordinaris que vos parlava abans, en aquest cas, i que es varen tractar del mateix tema de les escoles, bueno, de les escoletes, si més no, en aquest cas municipal. Així que van durar això, 5-10 minuts, si més no. Què més? Després, el punt número 2 és l'expedient 2025/5071, aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual de les normes subsidiàries, adaptació al PIAT, que és tema de, si no vaig malament, crec que places turístiques. No ho voldria dir malament en aquest cas, però bé, és l'aprovació inicial, en aquest cas aquest punt número 2. Diu així, el plantejament urbanístic d'Artà està constituït per les normes subsidiàries aprovades per la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, CIUM, el 28 de maig de 2010, en les seves successives modificacions. La modificació número 7 d'aquestes normes, que es proposa la consideració del pla per la seva aprovació inicial, consisteix en l'adaptació de les normes societàries al Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics, el PIAT, que és el que vol dir PIAT, Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics. S'ha emès els informes tècnic i jurídic i de secretaria favorables que consten a l'expedient. De conformitat amb aquests informes, el projecte que es presenta a aprovació inicial respon a l'obligatorietat d'adaptar el plantejament municipal a determinacions del PIAT de Mallorca aprovat definitivament pel Ple del Consell de Mallorca. D'aquesta manera s'incorporen criteris de sostenibilitat territorial i de contenció de la pressió turística per fer-la compatible amb la capacitat d'acollida del municipi. En aquest efecte es limita la capacitat d'allotjament turístic mitjançant l'aplicació de les densitats màximes establertes pel PIAT i es redueix la capacitat turística potencial del municipi. La proposta revisa els usos turístics admissibles, restringint-ne la implantació en àmbits residencials i patrimonials sensibles i delimita les zones aptes i no aptes per a les estades turístiques en habitatges. Així mateix, incorpora criteris de qualitat turística i ambiental orientats a la rehabilitació de l'oferta existent, la integració paisatgística, l'eficiència energètica i la gestió sostenible dels recursos. Amb aquesta modificació puntual es pretén, per tant, reforçar la protecció dels valors residencials, patrimonials i paisatgístics del municipi, especialment el nucli històric d'Artà, amb la finalitat d'adequar el model turístic municipal als criteris establerts pel PIAT i afavorir un desenvolupament territorial més sostenible i afavorir l'accés a l'habitatge, que jo crec que aquestes darreres tres paraules també són bastant el quid de la qüestió i queda al final. En aquest cas, la repetesc, que afavorir l'accés a l'habitatge, evidentment, directe o indirectament. Perdoneu aquest parèntesi meu. Diu, per tot això es proposa, 1. Aprovar inicialment, això té tot un... Perdó, també el parèntesi. Com normalment, en aquest cas, les normes modificacions de normes societàries se solen fer aprovació inicial, se fa tot el tràmit, després, quan tot està correcte, diguem-li així, se fa una aprovació després definitiva i tot el tràmit també que perdú fins que és vigent, diguem-li així. Per tant, s'ha de dir així, aprovar en aquest cas inicialment la modificació puntual 7a de les normes societàries de plantejament del terme municipal d'Artà per a l'adaptació al Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics, el PIAT, redactada per l'empresa Gestió d'Anàlisi Ambiental i Territorial GAT, i

comprensiva de la següent informació: memòria, normativa urbanística i document ambiental per a l'avaluació ambiental estratègica simplificada. 2. Declarar la suspensió de la tramitació i l'aprovació de plans de desenvolupament d'instruments de gestió, així com l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències per a àrees o usos determinats i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies, tot això en els àmbits en què les noves determinacions suposin una modificació del règim urbanístic. Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments, l'atorgament de llicències i la presentació de comunicacions prèvies, es poden tramitar els instruments, atorgar les llicències o presentar les comunicacions prèvies que es basin en el règim vigent i siguin compatibles amb les determinacions del projecte de modificació puntual número 7 de les normes subsidiàries objectes d'aquesta aprovació inicial. Aquesta suspensió estarà vigent durant un termini de 2 anys o fins a l'aprovació provisional del plantejament. Tot això de conformitat amb allò que estableix l'article número 51 de la LUIP. Llei d'urbanisme, si ja ho diria de memòria, crec que és llei d'urbanisme als llibres, diria. Punt 3. Sometre informació pública a aquest acord i la documentació aprovada inicialment per un termini mínim de 45 dies hàbils, període en el qual qualsevol persona o entitat podrà presentar les al·legacions que consideri oportunes. En aquest efecte, es publicarà l'anunci corresponent a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Artà i el butlletí oficial de les Illes Balears, fent constar localitzador uniforme de recursos de la seu electrònica per accedir a la documentació. 4. Sol·licitar l'inici d'avaluació ambiental estratègica simplificada la Direcció General d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat. I punt 5. Sol·licitar informe de les administracions als ens estatals autonòmics o insulars les competències de les quals es puguin veure afectades. Artà data de signatura electrònica, el Val de Manolo Galán Massanet, que és la data de dia 15 de setembre. Això és el punt número 2, que és el punt important, si més no, que se proposa en aquest plenari. Repeteixo el títol, l'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual de normes subsidiàries, adaptació al PIAT. Ara continuem.

I el punt 3 o tercer d'aquest plenari de dilluns serà l'expedient 2023, per tant ja ve de fa uns anys, /5315, presa de coneixement de la incoació de l'expedient de declaració com a bé d'interès cultural immaterial de Mallorca, l'obra de Palma per part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca. En aquest cas, diu així, perdoneu la documentació que hi ha a la web, diu el passat 22 d'agost de 2023, per tant fa 3 anys, l'associació Art de la Palma al Parc Natural de Llevant va registrar d'entrada, número 2023/6955, una petició de suport institucional a la declaració de bé d'interès cultural immaterial de l'obra de Palma a Mallorca, en la qual s'exposaven els motius que fan mereixedora d'aquest d'aquest reconeixement. El 25 de setembre de 2025, és a dir, el següent plenari ordinari que hi va haver, el ple d'Ajuntament d'Artà, en sessió còndica ordinària, va adoptar un acord per donar suport a la candidatura de l'obra de Palma a Mallorca per ser declarada bé d'interès cultural immaterial. Aquest acord fou remès a l'Associació de la Palma del Parc Natural de Llevant, també al Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, a la Direcció General de Cultura del Govern de Ciutat Balears i al Ministeri de Cultura i Esports. El passat 5 d'agost de 2026, ja d'enguany, el Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca va comunicar mitjançant registre d'entrada 2026/6438 el trasllat de l'acord de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca de dia 28 de juliol de 2026, en el qual s'incoa l'expedient de declaració com a bé d'interès cultural immaterial de Mallorca, l'obra de Palma i el conjunt de coneixements, tècniques, pràctiques, oficis, expressions socials i mecanismes de transmissió vinculats al seu procés artesanal com a manifestació singular del patrimoni cultural immaterial de Mallorca. Per això se proposa al ple de l'Ajuntament d'Artà que acordi el següent. En punt únic, donar-se per assabentat de l'acord adoptat per la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca en sessió de 28 de juliol de 2026, pel qual s'incola l'expedient de declaració de bé d'interès cultural i material de Mallorca, BICIM, de l'obra de Palma i del conjunt de coneixements, tècniques, pràctiques, oficis, expressions socials i mecanismes de transmissió vinculats al seu procés artesanal. Per tant, entenc que, ara així estic tirant a la piscina, entenc que és, en aquest cas, donar-se per assabentats i, per tant, entenc que no s'haurà de votar aquest punt, entenc jo, si no, perquè és això. El 2023, l'Associació Art de la Palma va demanar suport institucional en aquesta declaració de BICIM, de l'obra de Palma a Mallorca. El 25 de setembre, el 23, següent plenari, el primer plenari que va haver posteriorment, en aquell moment, el ple va adoptar un acord per donar suport en aquesta candidatura i ara, 3 anys després, finalment, el Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca va acordar, concretament de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, com dic, del 28 de juliol de 2026, ja n'havíem parlat una mica també, si més no, en aquest cas que ha comunicat a l'Ajuntament d'Artà aquesta incoació d'aquest expedient i, bàsicament, en aquest cas, el punt és donar-se per assabentat d'aquest acord adoptat per la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca. Després passaríem al punt de plenari número 4, que és l'expedient 2026/4701, que és, en aquest cas, l'adhesió de compte de la modificació del portaveu del grup municipal Unió Independent d'Artà, Més per Mallorca. Diu, vil escrit presentat en data de 7 de setembre de 2026, en registre d'entrada número 7189, mitjançant el qual es comunica la modificació del portaveu del grup municipal Unió Independent d'Artà, guió Més per Mallorca, fins ara era la senyora Immaculada Moreno Mayal, coneguda en aquest cas, na maco, i que passa a ser el senyor Jordi Cabré Flaquer. Si em fateu parèntesis, evidentment sabeu que ja n'hem parlat aquí, que en Jordi serà el proper candidat, en aquest cas, de Unió Independent d'Artà, si no baixa el nom de Més per Artà i la Colònia Sant Pere, i per tant, en aquest cas, ara fan aquest canvi per tal que en Jordi passa a ser el portaveu de manera oficial, diguem-li així, que no vol dir que evidentment sigui l'únic que pugui parlar, sinó que
el portaveu oficial passar-se amb tot el que això pertoca de manera oficial, repetesc, en Jordi Cabré-Flaquer, com dic, en nom, el manco actualment, d'Unió Independent d'Artà, més per Mallorca. Diu, vist l'informe secretaria de data de 15 de setembre de 2026, segons el qual, bé, aquí hi ha una cosa omesa, diu, primer, com a resultat de la saturació de la corporació municipal després de les eleccions de maig de 2023 es van constituir els grups municipals, resultats d'aquests, entre ells el d'Unió Independent d'Artà, més per Mallorca, o hi ha més, tal com constava les credencials expedides per la Junta Electoral de Zona de Manacor. Segon, aquest grup municipal havia triat com a portaveu la senyora Immaculada Moreno Mayal, qui encatsala en aquell moment la candidatura del grup municipal concorrent a les eleccions. Tercer, en data 7 de setembre de 2026, en registre d'entrada 7.189, s'ha presentat escrit Vincentes demana aquest canvi d'Immaculada Moreno Mayal i que passa a ser Jordi Cabré-Flaquer. Punt quart, d'acord amb l'article 24.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Real Decretal, en l'escrit de Constitució del grup polític, es fa constar la designació del seu portaveu, podent-se designar també suplents. Així mateix, l'article 25 del mateix reglament estableix que la constitució dels grups polítics i els seus integrants i portaveus es donarà compte al ple. Cinc, que en el present cas l'escrit presentat comunica expressament la voluntat de modificació de la persona que ha d'exercir com a portaveu del grup municipal, fet del que s'ha de donar compte al ple. El no tenir caràcter decisori no seria preceptiu el dictamen de la comissió informativa previ, malgrat es pugui posar al seu coneixement. Per tot això, es proposa al ple municipal que acordi, en aquest cas, el punt únic que es donarà per assabentat de la modificació del portaveu del grup municipal Unió Independent d'Artà, més per Mallorca, que passa a ser el senyor Jordi Cabré-Flaquer, en substitució de la senyora Immaculada Moreno Mayal. Artà, data de la signatura electrònica, la secretària Elena Palacio Tuñón. Això és el punt 4, donar compte, bàsicament, d'aquesta modificació. Punt 5, expedient 2026-146, aprovació fiscal de l'expedient de reconeixement judicial de crèdits, setembre 2026, són aquests Office 2026, aquesta sèrie de factures que més rere més han de passar per plenari des de que se fa aquest procediment, si més no. En aquest cas hi ha tot un seguit de factures que fan un total, en aquest cas, de, recordant que com no hi ha hagut plenari ordinari entremig d'agost i per tant la llistat és més llarg, òbviament, perquè d'un plenari a l'altre hi ha hagut més factures, s'entén. En aquest cas fa un total de 225.005,94 €. Són factures tant de rentings com de manteniment, com de quotes, material d'oficina, servei d'alarmes, per exemple, consum d'aigua, productes, redacció d'informes, productes de neteja, contracte d'internet, gestió de, en aquest cas, d'escoleta, pla corporatiu de telèfon. Bé, en definitiva, diverses factures, tot un llistat de factures, si més no, que fa aquest total.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: I després el següent punt de plenari és l'expedient 2026/4655, la proposta de dictamen de la Comissió Especial de Comptes d'aprovació de la modificació de crèdit de 7/2026 de transferència de crèdits. Diuetes que es va presentar la seva proposta en la qual s'argumentava la necessitat de tramitar un expedient de transferència de crèdits i es va emetre memòria de la valdia en el qual s'especificaven la modalitat de modificació de crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació. Atès que es va emetre informe jurídic sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, atès que es va emetre informe de control permanent sobre modificació de crèdits, realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Punt 1. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 17/2026 en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a continuació. Els doblers que inicialment en el pressupost estaven en dues, hi havia dins dues partides econòmiques, concretament la d'altres inversions de reposició d'infraestructures, dels quals 13.000 euros, i altres inversions noves associades al funcionament 35.000 euros, falta del de 48.000, d'aquestes dues aplicacions de despesa que hi havia, se passa a l'aplicació de despeses del programa 3331, l'econòmica 622-0001, d'edificis i altres construccions, aquest 48.000 euros. Diu, segon, es posa aquest expedient al públic, mitjançant anunci inserit al tot edicte de l'Ajuntament i en el BOI per un termini de 15 dies, durant els quals qui vulgui podrà examinar-ho i presentar reclamacions, si vol, davant el ple. L'expedient es considera definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre'ls. I ja per la part final del plenari, com és habitual, hi haurà el punt 7, informació dels actes de la Junta de Govern Local del dies 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol i de 5 i 13 d'agost de 2026. El punt 8, informació de la resolució de valia corresponents als mesos de juliol i agost de 2026. I el punt número 9, prets i preguntes de l'oposició, en aquest cas, d'Unió Independent d'Artà i Partit Popular, o Partit Popular i Unió Independent d'Artà, depenent de qui l'hagi presentat primer i si n'han presentat, que supos, imagino que en presentaran.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good job!

I recordem que aquest divendres, passat demà, tenim la proposta titulada L'enemic, basada en Un enemic del poble d'Enric Ibsen. En producció del Teatre Principal de Palma, L'enemic narra la història del doctor Thomas Stockman, director mèdic d'un balneari en una petita ciutat. El centre vertebra, directe o indirectament, tota l'activitat econòmica de la població i els seus habitants depenen del seu bon funcionament per mantenir l'estat del benestar creixent en el qual viuen des de que es va obrir. Serà aquest divendres, dia 25 de setembre, com dic, passat demà, a les 20 hores, en direcció i dramatúrgia de José Martret, interpretació Toni Gomila, Caterina Lorda, Yuki Herrero, Miquel Gelabert, Xavier Frau, Pedro Mas, Rebeca de Fresno, Albert Triay, Joan Llobera i Enca Alonso. Com veus, grans noms de l'escena mallorquina, o balear, i ha dit, perquè n'hi ha algun que no mallorquí, de l'escena balear, damunt de l'escenari del Teatre Artà, ho tindrem aquí, propostes que segurament sí fessen, que segurament van fer, però lògicament en aquesta més una producció del Teatre Principal de Palma, anava a dir amb una cova a Palma, o a qualsevol altre indret, segurament hi aniríem a posta, en aquest cas per gaudir d'aquesta gran proposta, i en aquest cas la tenim aquí a Artà, no mos hem de desplaçar més que anar caminant, si se pot, evidentment, sempre salvaguardant el tema de persones majors o que tinguin dificultat per caminar i puguin acompanyar-los en cotxe, evidentment, però fins al teatre i deixar-los. En aquest sentit, però no hem de desplaçar-nos massa en fora per gaudir o per veure, més que tot això, l'enemic, aquesta gran proposta que tindrem al Teatre Artà passat demà divendres 25 de setembre a les 20 hores, així que no vos ho perdeu. Teatre Artà, L'enemic, producció del Teatre Principal de Palma, amb Toni Gomila, Caterina Lorda, Yuki Herrero, Miquel Gelabert, Xavier Frau, Pedro Mas, Rebeca del Fresno, Albert Triay, Joan Llobera i Enca Alonso. Segur que més d'un nom vos sona, ja l'escena artística balear, o també a vegades que han sortit per alguna sèrie d'IV3, per exemple, però vaja, de l'escena, en aquest cas teatral balear.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Seguim aquí en aquest vespre de Ràdio Artà quan són les 18 i 23 minuts del vespre d'avui, dia 23 de setembre de 2026.

I recordem també, bé, he de dir que previsiblement d'aquí una estona farem l'Ajuntament Informa amb el Valder de Manolo Galán, a veure si avui va bé aquesta connexió telefònica, que darrerament m'ho està donant massa problemes. I tanc parèntesis, així que serà d'aquí uns minutets, ja mos ha avisat el Valder fa una estona. I diu, posta de sol a l'ermita de Betlem. Diu, pujarem a l'ermita pel camí empedrat per a mirar unes esplèndides panoràmiques i contemplar la, perdoneu, la posta de sol. La distància per trajectes de 3 km i mig amb un desnivell aproximat de 270 metres. Serà aquest dissabte, dia 26 de setembre, a les 18 hores, fins més o manco a les 9 del vespre, a les 21 hores, el dia de trobades al pàrquing dels Canons. Això és important, no és perquè no n'hi hagueu bona vegada és el punt de trobada, que és el centre de l'Alqueria Vella, no és allà, sinó que és el pàrquing dels Canons. Per tant, és important això. Aquesta posta de sol de l'ermita de Betlem, dissabte 26 de setembre, de les 18 a les 21 hores. Com dic, hi ha de trobada important pàrquing dels Canons, Betlem Artà, a càrrec de l'equip d'educació ambiental del Parc Natural de Llevant. Vos podeu inscriure a través del codi QR que hi ha al cartell o també del formulari de cloud de Microsoft, que hi ha també el propi cartell. Diu que cal dur sabates de muntanya i aigua a bastament, això és important. Qui vulgui pot dur per sopar mentre esperant la posta de sol. Recordeu que està prohibit dur els animals domèstics a les activitats d'agenda. Govern de les Balears, Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Parc Natural de la Península de Llevant. Així que ja sabeu, aquesta proposta tan interessant per aquest dissabte 26 de setembre, de les 18 a 21 hores, posta el sol a l'ermita de Betlem, lloc de trobada al pàrquing dels Canons a les 18 hores d'aquest dissabte, dia 26.

I la Biblioteca d'Artana Vallesa anuncia per xarxes, diu, la sopa de pedres arriba a la Biblioteca Municipal de Vallesa. Una proposta del Vall de Sant Vito, que se diu així la companyia, plena d'històries, titelles i música en directe per gaudir d'una hora baixa ben especial. Serà dijous, dia 1 d'octubre, a les 17:30 hores, a les 5:30, a la Biblioteca Municipal de Vallesa. Vos hi esperam d'aquest proper 1 d'octubre, que bàsicament això és dijous de la setmana vinent, a les 5:30 a la Biblioteca Municipal de Vallesa se presenta la sopa de pedres, un espectacle amb contes, titelles i música en directe. Així que ja sabeu, no vos ho podeu perdre, dia 1 d'octubre a les 17:30 a la Biblioteca d'Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

I en aquest cas una proposta al poble veïnat de Capdepera, però que fa referència a una hortenenca, és dia, el proper dia 25, a les 18 hores al centre Melis Cursac, que s'inaugura les escultures i instal·lacions de l'hortenenca Laura Edrosa. Estarà obert fins al del dia 26 de setembre fins al 18 d'octubre, els dimecres de les 10 a les 13, és a dir, de les 10 a la 1 a la migdia, i de dimarts a diumenge de les 18 a les 20 hores, és a dir, de les 6 a les 8, majoritàriament els capvespres de les 6 a les 8 de dimarts a diumenge, i els dimecres de matí de les 10 a les 13 hores. Inauguració de Connexión, aquestes escultures i instal·lacions de Laura Edrosa, en aquest cas al centre Melis Cursac, el proper dia 25 a les 18 hores, així que ja sabeu, com a hortenenques, si voleu anar-hi a veure-ho i donar-li suport, teniu aquesta possibilitat.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I bé, doi, en aquests moments estem ja en la possibilitat, el manco d'intentar, esperem que vagi bé, aquesta connexió telefònica amb el balde Manolo Galán, a veure si avui és la primera, molt funciona, en aquest apartat de l'Ajuntament Informa. Bones tardes, Manolo. Bones tardes. Bones tardes. Ja, i sembla que no.

0: I bé, faim un darrer intent d'aquesta manera. Bones tardes, Manolo. Bones tardes, Manolo, mos escoltes?
1: Hola, com anem?
0: Ara sí. Perdó, això és, estic fent proves i al final hem aconseguit. I deia res, com dic, estàvem amb Manolo Galán, va alertar, en aquest espai de l'Ajuntament d'Informa, que com

0: Express, però una mica així com abans, que en podríem dir?
1: Sí, bé, el document que plantejam és una modificació de normes en el qual s'establesquin el número màxim de places turístiques que hi pugui haver a Artà. Diríem, i ho feim a través d'ESPIAT, que és el document que va aprovar el Consell de Mallorca en el 2020, i en el qual hi havia un temps, per crec que eren 4 anys, per a detectar en ESPIAT, cosa que, si jo no vaig malament, és el primer municipi que ho farem. Si és que, bé, supos que, bueno, que aconseguirem els vots necessaris per fer aquesta modificació. Lo que se pretén és, diríem, establir el número màxim de places turístiques que podrà tenir Artà, tant en sòl urbà com en sòl rústic. I això neix de la vocació un poquet d'aturar. D'aturar, crec que és el moment. Bé, de fet, ja fa temps que hauríem d'haver fet aquesta passa, de regular quin tipus de municipi volem i quantes places turístiques volem. No? Ahir va, diríem, el document inicial que nosaltres vam plantejar, hi havia una sèrie de densitats, perquè, menys si som capaç d'explicar-ho, perquè és un poc complicat. El PIAT te permet, dins un marge que te dona el propi PIAT, que l'Ajuntament s'autogestioni a nivell de quines són les zones que permet lloguer turístic o allotjaments turístics i quines zones són que no ho permeten. També te permet establir quines densitats de places turístiques. Això vol dir quantes places turístiques per hectàrees emmets. En funció de la zona que ets, si és una zona residencial o una zona turística, tens unes densitats màximes i mínimes, màximes, mínimes no en té, no? Saps? I nosaltres el que hem fet és intentar arribar a un acord amb les forces polítiques, no? Així com jo, permetem que ara no digui les densitats que en principi està establertes perquè demà hi hagi un tot per intentar arribar a un acord entre totes les forces polítiques, que jo crec que és el que hauríem d'intentar.
0: Clar,
1: no?
0: Millor.
1: Arribar a un acord de mínims, evidentment cal un té les seves aspiracions i cal un té les seves visions, però jo crec que el que hem d'intentar és tenir una veu, un ànim de lo mínim que volem a nivell, i els requisits mínims que volem a nivell de places turístiques d'Artà. No? Ja hi ha hagut un principi d'acord amb Manco en les forces polítiques, en tres de les quatre forces polítiques que hi havia a les comissions informatives. És a dir, ja partim d'una bona base. Diríem, ara, el que hi ha demà per perfilar són un parell d'interrogants que van sortir ja a les comissions informatives, que cada una en funció de les seves agrupacions i les seves assemblees via de dirimir. I demà, doncs, hi ha junta de portaveus per poder, diríem, establir aquest matís o no, no vull dir matís perquè és important,
0: sí,
1: és a dir, aquestes coses que mos creuen, no? Una de les principals preguntes que hi havia damunt la taula, i aquest espiat no em fa referència, diríem, específicament, i no ho regula específicament, però sí que hi va haver una voluntat política dins les comissions informatives de regular, era quantes places d'allotjament turístic o d'eteratge d'estades turístiques volem dins el sòl rústic d'Artà. Ara actualment n'hi ha 2.209, ja t'ho dic de memòria tot això, saps? 2.209, malament alguna cosa així, no? I de places ordinàries n'hi ha 2.000 i busques també. El 51 o 2% de les places turístiques comptant allotjament turístic i ETVs, i ETHs, estan en sòl rústic, més del 50%, no? Això és un poc una anomalia, no? Perquè el sòl rústic no és per definició. Això sí que a les comissions informatives hi va haver un principi d'acord de limitar això. I ara hem de veure en el document com ho posam, saps? I fins a on arribam. Però ja dic, demà hi ha junta de portaveu per establir per intentar establir aquest acord, no? Jo, no sé per el que hem xerrat, tenim uns acords mínims i anem a veure si els 4 o 5 ítems que ens fa ara per definir aconseguim ser majories, diríem, suficients per aprovar això.

0: dir que la provisió de normes ha d'anar per majoria absoluta, no? No pot anar per majoria simple. Saps? Per tant, requereix de 7 vots. No? Per tant, digui, com a mínim dues forces polítiques estan d'acord. Clar. Si, ja sé, si són en 3, després haurà d'haver 3, les 3. Per tant, digui, l'objectiu és intentar tenir, com a mínim, pues, 7 vots, que per l'aritmètica que tenim, o si hi ha 8, o si hi ha 11, o si hi ha 13. En fi, 13 crec que és molt ambiciós, però bé, anem a fer feina a veure si som capaços d'aconseguir aquesta unanimitat sense... Evidentment, cada partit polític neix d'una parteix d'una voluntat i que la part de negociar pues, hem de veure fins a on arribam tots. No? Jo crec que l'important és que dilluns surti un acord dient que, primer, dient no a més places turístiques, dient no, i segona, anem a veure si som capaços d'establir mecanismes per reduir les places turístiques que tenim aquí, si és la voluntat de totes les forces polítiques, que això és el que hem de xerrar, no? Per això sé que sí, que hi ha una voluntat d'això, però bé. El número exacte l'estendrem probablement divendres o dilluns antes de plenària.
1: Clar, clar.
0: Saps? Perquè si demà no arribéssim a un acord, evidentment divendres tindria, dissabte i dimonja, jo que fins dilluns hem d'intentar arribar a un acord d'això perquè és important. Clar. Això, com tu dius, és el tema estrella d'aquest plenari, no? Clar. Jo crec que és un tema estrella de legislatura.
1: També, també.
0: I crec que és un tema important, és un tema de regular. Crec que, com he dit abans, siguem el primer municipi que ho farem, anem a veure com és la tramitació de tota aquesta modificació de normes, que és el que passa, i fins a on podem arribar.
1: Això, com bé dius, és una qüestió que s'intentarà que caigui aquesta unanimitat, tant de bo, suposo que serà complicat, però que tant de bo, i que en aquest cas és també un tema, en aquest cas, bé, relacionat, o no relacionat en tema, o sigui, no directament en tema d'habitatge, que tant en parlem darrerament, perquè lògicament també, no sé si dir per desgràcia, és un tema, en aquest cas, d'actualitat, no només Artà, sinó molts altres municipis, per no dir pràcticament per tot, en aquest cas suposo que també està un poc pensat, imagina, en aquest sentit, no?
0: Sí, sí, exacte. Vull dir, jo crec que avui en dia els temes estrelles tot tenen relació, no?
1: Exacte.
0: Quan nosaltres parlem de, o quan s'ha parlat de saturació a nivell de mobilitat, que té relació amb el tema de la vivenda, té relació amb el tema de places turístiques, té relació amb tot. Jo crec que se trata de que dins les competències que tingui cada administració assumesqui en funció de lo que en aquell moment les forces polítiques, que vull dir, i això així, que democràticament diríem representen la voluntat del poble, pues, són capaços de posar d'acord. Jo crec que amb aquesta... totes les forces polítiques, no n'hi ha cap que negarà que hi ha una saturació a nivell de mobilitat, hi ha una saturació a nivell de turisme, saps? És a dir, jo no dic que no hi hagi de turisme, no? Dic, això no,
1: sí, sí.
0: No, jo dic que s'ha de regular perquè ha arribat un moment en què dins de tarannà del poble i dins d'agència del poble se diu això, no? Per tant, haurem d'anar a la solució. I clar, i això... no és l'element, diríem, primordial, però un dels que afecta a vivenda, no? S'entén d'estar, com s'han tirat locals, a nivell de vivenda, tenen poques competències, no? Però s'entén d'estar intenta fer deures en les competències que pugui tenir. Ha cedit un solar si va bé perquè faci aquestes 12 vivendes, que evidentment no solventaran les poques vivendes, està clar? Però bé, nosaltres vam fer xerrades per tal de que tingués la població tingués informació arrel de que jo hagués segur que el govern intenta impulsar, no? Diríem, ara fem una passa més per intentar posar més cases en el mercat que no s'estimin no lloguer provisional. El que passa que aquestes coses són, diríem, a curt a llarg plaç. I dir que també s'ha d'intentar, va expressar la voluntat de que el govern de Cies Balears declarar desertar com a zona tensada, cosa que no va succeir, no? El govern no va atendre en aquesta mirada. I en aquell mateix acord, nosaltres ens vam comprometre a evidenciar empíricament el que tots ja sabíem, i ara ja tenim els informes de que Artà compleix les exigències per poder declarar, diríem, zona tensada. I això ho hem fet a través d'un informe de SUIP. Per tant, nosaltres, entenc, simplement d'estar, diríem, les mesures que hi té, va fent passetes, que no són les passes més importants, perquè això, les competències són d'un altre organisme, però dins del que podem, intentant fer resoldre aquest problema, que no el resoldrem, perquè aquest problema és a base de polítiques valentes, d'altres institucions, i de temps, i de temps. No, això no se resoldrà ni en un any ni en dos, perquè l'administració és lenta, però jo crec que el que s'ha de fer és mesures, que poden ajudar a que una persona d'Artà pugui trobar un pis, o pugui trobar una casa, o pugui trobar un apartament. És a dir, que no se n'hagi d'anar a un altre poble, com actualment està passant, és a dir, que se n'ha d'anar a un altre poble perquè Artà no hi ha vivenda. I després, als altres pobles està passant el mateix, saps què t'ho dic?
1: Sí, sí.
0: És com una roda. I jo crec que no fa trata només de construir més i de posar més sol a disposició, perquè has de tenir en compte que després hi ha un altre factor que crec que és important, que és els recursos, en aquest cas hídrics, que consumirem per això. És a dir, tot això és una roda, saps?
1: Clar, clar, al final tot està lligat.
0: Hem de veure, no? Però bé, nosaltres anem fent les passetes que podem, i el que a mi m'agradaria, ja dic, i ja van fer un report antes de fer la documentació plenari, va ser la comissió informativa on ja se van arribar alguns acords, el manco de tres forces polítiques s'ha arribat a un acord, saps? I avui s'ha passat un document per debatre quatre o cinc punts que mos quedaven a l'aire, no? Si són capaços de demà consensuar amb majories importants un document, doncs nosaltres via esmena en el plenari durem aquestes esmenes perquè la documentació que s'ha entregat ara, que és una documentació del mínim, pugui ser esmenada. I jo el que m'agradaria és que sortigués amb la màxima majoria possible, saps? Com ben igual que va sortir la modificació de la norma número 6, que era el tema de vulgarment sense piscines, però que abarcava molt més, que abarcava simplement el tipus de sòl que volem, si ha de ser permeable o no permeable, el tipus de jardí que volem, que ara som un jardí en baix consum hídric, hi havia molta més cosa que no veig a piscines. És un tema estrell, les piscines.
1: Bueno, al final mos quedem amb això.
0: Exacte. Bueno, i això a dir que nosaltres ho publicarem probablement dilluns, que dilluns hi ha la ponència política del Consell de Mallorca, on s'aprovarà probablement, perquè la tècnica ja l'ha aprovat, la modificació, l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de norma, no? Anem a esperar dilluns a veure què passa, però bé, no m'ho tenia jo que no s'ha aprovat.
1: Perfecte, per tant, suposo que dilluns també en el plenari, si no, em sentirem debatre i parlar d'aquest tema i veurem també en quin sentit cada partit es va argumentant. Després no tocarem tots els temes, ja la setmana que ve, evidentment, la repassem el que ha passat al plenari. Un dels altres temes és aquesta presa de coneixement d'incoació de bé d'interès cultural i material de l'obra de Palma per part de la Comissió Insular de Patrimoni i Història de Mallorca. En aquest cas, suposo que també una passa més que ja va començar, crec que pel que he vist, fa 3 anys amb aquesta petició i que s'han anat fent aquestes passes, no?
0: Sí, veient nosaltres estem molt contents. Veient el 23 ja se va dur a plenari una moció i que estava en el Consell de Mallorca a fer aquestes passes, saps? I s'està aconseguint. Jo crec que en la pressió de les entitats que fan feina per la Palma, que crec que és un tema que no fa oblidar, sobretot a la comarca de Llevant, que sols diríem el referent en aquest tema, i ara el que feim és donar suport perquè sigui declarada bé immaterial.
1: I un dels altres temes, ja dic, no les tocaran tots, però un altre és aquesta modificació de crèdit per transferència de crèdits. No sé si hi ha alguna cosa ja ha passat plenari i l'ha explicat millor.
0: Sí, bueno, en tot cas en Manuel l'explicarà, però bé, és una transferència de crèdit per poder afrontar la reparació de la coberta del museu. Està en un poc mal estat i també una subvenció que li correspon, per tant, intentarem donar sortida en aquesta obra.
1: Perfecte, idò, i dilluns ho escoltarem el plenari i posteriorment ja en parlarem. Després, a nivell d'altres temes, ja més enllà de plenari, per exemple, en vàrem parlar també amb anterioritat, però ara ja una vegada el Green Law vist i celebrat també en aquest cas, els 25 anys del Teatre Artam, aquest documental que vàrem poder veure dissabte d'aquest cap de setmana passat, i un poc això que em poden dir ara ja, havent gaudit, celebrat i vist aquest documental i aquests 25 anys.
0: Bé, jo el que vull dir és el que els historiadors que m'ho diuen moltes vegades, no? De si història se n'ha d'aprendre per construir el futur. Amb això que vull dir, tenim un edifici, que tindrà la seva deficiència o no, això no, no ho entrem, però el que tenim és un edifici que té la capacitat, o ha tingut la capacitat, d'encatxalar el que és la cultura d'Artà en majúscules, no? On s'han fet innumerables mostres de diverses, diríem, per dir-ho, modalitats artístiques, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Sí, sí.
0: I crec que la ciutadania d'Artà s'ho ha fet seu. S'ho ha fet seu com a espai de referència, no? I quan me van demanar, diríem, en el documental, a veure que en tenia, jo he dit una paraula que per mi és molt important, que el museu, a part de ver totes les modalitats artístiques que poden haver, dansa, teatre, cant i mil que ara m'oblidaré, saps? Per mi hi va haver un factor important, que és que Artan, el Teatre d'Artà, s'ha generat democràcia. Què vull dir amb això? Que hi ha hagut molts espais de debat. Hi ha hagut espai de poder xerrar, de coses que s'han passat. Record també la pandèmia, que hi havia un espai allà on també se xerrava de medicina alternativa i d'altres. Després hi ha hagut, diríem ara, som capaços, està fent, diríem, espais de debat i de posar munt en valor, per exemple, diríem, diferents, diríem, personalitats que tenim, no?
1: Exacte.
0: Com en Esquerra, com en, diríem, en... Ai, bé, un parell més,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no vull oblidar, saps? Que són espais de debat, no? Això, per això és important, no? I de la història, perquè aquests propers 25 anys, pues, hem de prendre el que no ha anat tan bé per potenciar el que ha anat bé, no? I el teatre se li ha seguit sucant en el màxim la potencialitat que té i Artà, els artenis i artenentes covenes i covenes s'ho han de seguir fent seu. I se demostra anant a les funcions, a ser en crític en la programació que se fa i demanant de manera constructiva les millores de tant d'instal·lacions com de programació que hi pugui haver. Jo crec que això és el futur d'aquests 25 anys que venen.
1: En general, en aquest cas, això és un espai, podríem dir, quasi de diversos espais, perquè un pot també, en el seu sentit, un poc també que comentaves, té aquestes diverses possibilitats, tant a platea, com a sala d'actes, com a cafeteria, com a la terrassa, com bé tots els puestos, que, o tots els llocs, espais que es puguin ser emprables en aquest sentit. Això té totes aquestes possibilitats que com bé apuntaves, no només se limita, diguem-ne així, a la platea on hi ha totes aquestes cadires i tot aquest escenari, sinó que se pot fer presentació de llibres, se poden fer moltes altres coses, amb cadascuna amb el seu format particular i que dona també aquestes visions diferents en aquests diferents espais, no?
0: Bueno, això és el que deia, sobretot en Cecília ho posava molt en valor, això, que els espot teatres que de vora té, bé, que dins el propi teatre té un bar que està obert les 24 hores, o bé, està obert a un horari comercial, i això genera moviment, i genera activitat, i genera espais, i genera, diríem, societat, que al cap i al fi el que mos interessava, eines de socialització, que a tots els artenents m'ho havia d'anar a fer un cafetè per allà i serà un poc atenció als nostres companys i companyes i mig i amiga. I jo crec que tot això, al cap i al fi, genera caliu i genera activitat. I això és el que hem de procurar, que aquests 25 anys que venen pot seguir igual.
1: També després que aquesta setmana hi va haver aquesta cursa de la Fira d'Artà, ja un clàssic també, si més no, d'aquest programa, diguem-li, de marcat dins els actes de la Fira, però que enguany canviava de lloc, en aquest cas, des de, diguem-li, Ina Caragol, ho diré així ràpid, Pere Amorós, fins a la plaça de l'Ajuntament. No sé un poc com va anar un poc aquesta nova, diguem-li, ubicació. Evidentment, la cursa recorria molt més llocs, però com a inici i final.
0: Jo la vaig poder xerrar ja, perquè recordo que es fa el 25 aniversari de l'8 i la cursa, saps? Quan
1: Clar.
0: era un poc curt, saps? No podem ser per tots, però bé, jo he xerrat amb en Llorenç, els tècnics, doncs ho valoren positivament. Hi ha gent que a cursar aquest quilòmetre i mig, dos, no els ha agradat massa, però bé, el que se valora en aquest cas, en gent que ja ha xerrat, és que s'obrin fins

0: saps? A més, tenen un ambient de Montsa Plaça, és un, un espai que tothom vol juntar allà.
1: I després, ara ja, pel que vendrà, tenim que ja se va fer l'any passat, crec que l'any passat era el primer pic, i ara, per tant, se repeteix, en aquest cas, aquesta proposta de Quintades, que si bé veure també que cada setmana ja se va fer també la de Quintadetes, però ara aquest, crec que és dissabte, si no vaig malament, se fa aquesta proposta de Quintades, també aquesta proposta també marcada, si més no, dins el programa d'actes de la fira.
0: Sí, dissabte a les 5 començarà la festa de les Quintades, jo sé que hi ha molta gent que ja queda per dinar i enganxaran la festa, per tant, jo crec que és un bon espai de relació, cada un està cercant el color que l'identifica la seva Quintada, saps? I jo crec que és una bona iniciativa. L'any passat ja va anar bé i enguany esperem que vagi millor.
1: Perfecte, i no sé si hi ha alguna cosa més a afegir, si més no...
0: No, que amb aquest cap de setmana que ve acabàvem els actes de, que engloben el que és el programa de fira, i jo crec que després no hem de fer una anàlisi, perquè jo crec que hi ha hagut iniciatives molt xules, saps? I que, diríem, el teixit cultural ha tingut manifestacions en majúscula, ben aquí dia, saps? Ha hagut l'Oberta Vall i Canta, ha hagut el Capitzi Castanyetes, ha hagut la banda, ha hagut després també ara en el teatre, jo crec que ha estat una fira culturalment important.
1: Exacte, així és. Per tant, res, moltíssimes gràcies Manuel Galán, va alertar, fins a la propera, i en aquest cas també suposa en el plenari. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

I bé, i així posem el punt i final en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Horta. Són les 19 i 36 minuts. Avui estirem una mica més cap a demà. A vegades començam també una mica més tard i com en aquest cas feim un poc això, el dies més, dies manco, i feim una mica així de mitjana. Depenent cada dia, evidentment, de l'actualitat que puguem anar tenint, de les propostes, de les entrevistes, dels espais, etc. Ara sí, i com dic, quan són les 19 i 36 minuts, posam el punt final aquí en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Horta. Si tot va bé, tornem demà amb més coses en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, 107.9, 107.3 o radiohorta.cat. Com sempre, salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Ahorita. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.com.
1: Yo busco. ¿Y tú?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Visca la República Catalana!
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: gusta. Radio Horta. Radio Horta. Sensat.
1: Ja ho escolto.

Per tant, té molts d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jordanencs. A Artant Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Nadie.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Gracias.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

te miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Dale, verdad. Sensei.com.
1: Yo, Moscow. ¿Y tú?

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Colombia para el mundo.
1: Vallenato 2000 Terrify.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer